Ebre de bosu ke tembre de baka. Eri amre de bosu ke tendere de basande ya. Ere de bosu ke tembre de bosu ke tendere de bakambre de bosu ke tende ya.